Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.
1: Ràdio Abrera, són les 3.
2: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
0: I 4 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores. Ràdio Abre.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació.
2: Disponible per Android i iOS.
0: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera non-stop. Stop, stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.
1: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en la...

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi?

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen per una avaria a la B10 que talla un carril. També lentitud a l'AP7 a Barberà del Vallès i també a la C58 a Barcelona i Sabadell. I pel que fa al servei ferroviari, en aquests moments circulen amb retard els trens de l'R2 Sud per una incidència d'un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I l'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, segons ha informat el Ministeri d'Interior. El vaixell va salpar i a la nit rumb a Tenerife, on arribarà previsiblement el dissabte. Per altra banda, el Ministeri de Defensa s'ocuparà també del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla a Madrid. S'oferirà a cada estat membre que faci la repatriació dels seus compatriotes i si algun país no pot, la Comissió Europea es farà càrrec del trasllat del passatge originari de països de la Unió Europea. A bord, recordem, hi ha gairebé 150 persones d'una vintena de nacionalitats. I 905 escoles i instituts públics, el 40% del total, s'han adherit al manifest per deixar de fer colònies i sortides escolars del curs vinent si el govern no implementa millores reals, estructurals i efectives al sistema educatiu. Una xifra han denunciat els impulsors de la iniciativa que s'ha assolit malgrat les pressions que les direccions de molts centres estan rebent per part d'Educació per no deixar votar l'adhesió als claustres. Els impulsors han reiterat que si el curs vinent no es fan sortides ni colònies serà responsabilitat del govern i del seu immobilisme per satisfer les demandes dels docents. I el jutjat d'instrucció número 3 de Granollers ha obert judici oral contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès, Yolanda Lorenzo, i l'arquitecte municipal per presumptes delictes urbanístics vinculats a la requalificació d'uns terrenys de zona verda a Cal Pinxo. La fiscalia demana 2 anys de presó, multa i 10 anys d'inhabilitació per a cadascuna. I la plantilla de Girona Més Net ha ratificat amb un 82% dels vots el preacord assolit amb l'empresa posant fi a la vaga indefinida de recollida d'escombraries que va començar el passat 4 de maig. L'acord suposarà un increment salarial global d'un 11% i aquesta decisió desbloqueja, per tant, el conflicte laboral i permet reprendre amb normalitat el servei de neteja a la ciutat de Girona. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps primaveral i inestable, amb un matí força tranquil, però amb núvols baixos a les Terres de l'Ebre, al litoral i també algunes boires interiors. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a la serralada prelitoral, que deixaran nous ruixats i tempestes de tarda en punts d'interior, especialment a la Catalunya central i també a Ponent. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Música i informació. Ràdio Brega. Fórmula 40 a Ràdio Brega. A Ràdio Brega. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Brera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Brera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
4: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Brera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, 2 hores en el millor dance a Ràdio Brera i també a radiobrera.cat.
5: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
4: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. El pròxim grup comença el 6 de març i a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera.
0: Amb tu
1: i per a tu.
0: Ràdio Abrera. Èxit sense pauses.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen per una avaria a la B10 que talla un carril. També lentitud a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la C33 a Montcada, a la C32 a Gavà, a la C31 al Prat i també a la C58 a Sabadell. Pel que fa al servei ferroviari, en aquests moments circulen amb retard els trens de l'R2 Sud per una incidència d'un tren a l'estació de l'aeroport del Prat.

0: I tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals, els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar més ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. De fet, Ferran Aquilina, portaveu de la plataforma 03 Catalunya, ha manifestat fa uns minuts a la xarxa que un dels principals problemes és que tenen fins a 5 models de gestió coexistents pel que fa a calendaris, permisos o drets.
1: Principalment aquest model que produeix és una falta d'equitat i una falta d'igualtat a tot el territori, a tot arreu de Catalunya. Val a dir que vull dir, aquesta gestió que has comentat de 5 models vol dir que no és el mateix, per exemple, un infant que viu a Reus, a Tarragona, Barcelona o Girona, perquè les condicions econòmiques que els poden oferir els ajuntaments no poden ser les d'adient, depèn del finançament de la Generalitat.
0: Encetem d'aquesta manera la primera de les 15 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives, com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i UGT. I l'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. El vaixell va salpar ahir a la nit rumb a Tenerife, on arribarà també dissabte. Per altra banda, el Ministeri de Defensa s'ocuparà del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla a Madrid. S'oferirà a cada estat membre que faci la repatriació dels seus compatriotes i si algun país no pot, la Comissió Europea es farà càrrec del trasllat del passatge originari de països de la Unió Europea. A bord hi ha gairebé 150 persones d'una vintena de nacionalitats. I el jutge d'instrucció número 3 de Granollers ha obert judici oral contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès, Yolanda Lorenzo, i l'arquitecte municipal per presumptes delictes urbanístics vinculats a la requalificació d'uns terrenys de zona verda a Calpinxo. La fiscalia demana 2 anys de presó, multa i 10 anys d'inhabilitació per a cadascuna. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària i Ràdio Abrera, impulsem un nou espai radiofònic mensual, La Salut a les Ones, un projecte d'educació per a la salut amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la població per adoptar hàbits saludables per preveure la malaltia i promocionar la salut. Cada segon dissabte de mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera comptarem amb la participació de diferents agents comunitaris de salut i la ciutadania, i a cada programa emetrem 2 entrevistes de diferents temes d'interès per a la salut relacionats amb dies internacionals, campanyes de salut, activitats per a la salut al municipi, entre d'altres. El primer programa de La Salut a les Ones s'emet aquest dissabte 9 de maig a partir de les 12, després dels butlletins en xarxa, i parlarem sobre el Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig, i la campanya Inhala Vida i la donació de sang amb el lema Donar sang és donar vida, amb la infermera del CAP d'Abrera, Montse Bové, i la Marta Hernández, tècnica de promoció de l'àrea de la donació de sang del Banc de Sang i Teixits. Podreu sintonitzar-lo al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat, i posteriorment podreu recuperar els podcasts a la nostra programació a la carta i també a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat. D'altra banda, des de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament, recordem, es continua impulsant el cicle de xerrades de salut comunitària, unes trobades obertes a la ciutadania, que realitzem amb una periodicitat mensual amb l'objectiu de generar espais d'informació, reflexió i participació ciutadana al voltant de temes rellevants pel benestar físic i emocional relacionats amb la salut. Sentim José Antonio Zafra, regidor de Salut Pública.
5: Aquestes xerrades de salut comunitària són una eina clau per apropar la salut a la ciutadania i oferir informació clara, útil i accessible per al dia a dia. Aquestes iniciatives permeten que totes aquelles persones estiguin millor i entenguin millor com funciona el sistema sanitari, facin un ús més adequat dels serveis de salut i també incorporin hàbits saludables. Alhora, aquestes xerrades també contribueixen a generar espais de confiança i proximitat entre la ciutadania i els professionals sanitaris, facilitant la resolució de dubtes i també la participació activa. Des d'una perspectiva més comunitària, aquestes accions també ajuden a prevenir problemes de salut, reduir desigualtats i fomentar una població més informada i autònoma en la cura de la seva salut. Des de l'Ajuntament d'Abrera continuarem impulsant aquest tipus d'espai perquè invertir en l'educació per a la salut és invertir en la qualitat de vida i el benestar de tothom.
4: El cicle continuarà durant els propers mesos amb noves sessions temàtiques que tindran lloc a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura d'Abrera. Les properes xerrades són aquestes que us detallem a continuació. Dimecres 27 de maig porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia, a càrrec del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament i la Farmàcia Rocamora. I dimecres 17 de juny es parlarà de hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec del Servei de Salut Pública i la Farmàcia Flores.
3: Abrera Informació, animals de companyia.
4: Aquest dissabte 9 de maig, des de les 10 del matí fins les 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la primera Fira de Benestar Animal d'Abrera, una jornada dedicada a la sensibilització, l'adopció responsable i la promoció del benestar dels animals. L'esdeveniment està organitzat per APATBA, l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, amb el suport de l'Ajuntament. Roger Mingorantes és l'impulsor de la iniciativa i explica quin és l'objectiu.
6: APATBA és una associació que es va crear el 2023 per ajudar els animals d'Abrera. Una tasca que ja fèiem abans de manera voluntària. La fira neix amb la voluntat de donar visibilitat a aquesta realitat i apropar-la a la ciutadania, fent-ho d'una manera pròpera i accessible. L'objectiu principal és fomentar l'adopció responsable, donar visibilitat a les associacions i seguir conscienciant a la ciutadania. A més, estem treballant en municipis propers per portar xerrades a escoles, perquè la conscienciació des de petits creiem que és bastant clau. Hi ha molts animals esperant una oportunitat i que adoptar no és una decisió puntual, sinó un compromís de per vida.
4: La fira reunirà prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris i participar en activitats familiars. Roger Mingorance.
6: I trobaran una jornada molt completa amb associacions de protecció animal, animals en adopció, passarel·la, xerrades de conscienciació, activitats familiars i productes solidaris. El missatge és bastant clar. Compris o adoptis, fes-ho sempre amb responsabilitat. No es tracta de prohibir la compra, però sí de fer entendre que hi ha molts animals que necessiten ajuda i que potser no hem de mirar només una estètica, sinó una necessitat. La fira és un punt de contacte. Realment, les persones poden conèixer els animals, parlar amb les associacions i iniciar el procés d'adopció segons els seus protocols. Es parlarà sobre la importància de l'adopció, les donacions, per què serveixen, sobre el PIF, felí, i també sobre educació i comportament caní. També aprofitem per dir que necessitem cases d'acollida, tant de gossos com per gats, i que poden posar-se en contacte amb nosaltres.
4: La Fira de Benestar Animal es planteja com una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar l'adopció responsable, donar a conèixer la tasca de les entitats protectores i promoure el respecte i el benestar dels animals en un ambient familiar i participatiu.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Les 8 del matí i 9 minuts, molt bon dia. Dijous 7 de maig. Comença aquest programa i ho fem explicant que el govern espanyol i el de les Canàries han posat fil a l'agulla per preparar el dispositiu que ha de permetre el retorn cap als seus països dels passatgers i la tripulació del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Mentre el vaixell continua navegant rumb al Tenerife, on es preveu que arribi diumenge, les diferents administracions van celebrar aquest dimecres una reunió de coordinació per avançar en la preparació d'un dispositiu sanitari que, a partir d'ara, avaluaran en 2 reunions diàries, després que el govern canari s'hagi queixat de falta d'informació. Durant la trobada es va informar que ja s'estan elaborant els diferents protocols d'actuació amb vista a l'arribada del vaixell per tal de garantir una resposta adequada des del punt de vista sanitari, assistencial i logístic. Quan començaria aquesta repatriació? Doncs la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant el temps que faci falta fins l'arribada dels avions que se'ls hagin d'endur cap al seu país d'origen. Després seran traslladats en el transport especial per carretera a l'aeroport del sud de Tenerife, ubicat a 10 minuts del port. Espanya ha dit que, llevat dels casos en què la situació mèdica ho impideixi, els passatgers estrangers seran repatriats per aire sota la direcció de la Comissió Europea a través del que tècnicament es coneix com un mecanisme europeu de protecció civil. Així, només s'hospitalitzarien aquells que puguin desenvolupar símptomes durant el trajecte de Cap Verd a les Canàries. També se sap que la Comissió Europea s'encarregarà de traslladar els ciutadans europeus si els seus països no se'n poden fer càrrec, mentre que el Ministeri d'Exteriors està treballant en un pla per evacuar els passatgers procedents de països de fora de la Unió. En tot cas, l'executiu afirma que el trasllat el pagaran les asseguradores i els països d'origen. Aquesta soca en qüestió és contagiosa, però bé, les experts apunten que hi ha d'haver un contacte prolongat i estret amb una persona infectada per contraure aquesta malaltia. En tot cas, els passatgers i la tripulació que queden per evacuar són els que fins ara no han desenvolupat símptomes. A la resta ja s'han evacuat abans que el vaixell salpés de Cap Verd. Ho anirem seguint, qualsevol novetat aquest matí. La plataforma 03, que agrupa entitats i sindicats del sector, ha cridat a la vaga aquest dijous 7 de maig a totes les escoles bressol de Catalunya, tant públiques com privades. Una crida que repetiran el dia 20 de maig. Les mobilitzacions es convoquen coincidint amb l'inici del període de preinscripció i formen part d'aquesta protesta d'abast estatal. Avui dijous hi haurà manifestacions descentralitzades, mentre que el 20 de maig està previst una manifestació unitària a Barcelona. S'han decretat uns serveis mínims del 33% de les plantilles i d'una persona membre del claustre. També hi ha convocades a les 12 del migdia manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. La plataforma defensa que l'etapa de 0 a 3 anys és una etapa educativa essencial i reclama la dignificació de les condicions laborals del sector, una reducció de les ràtios i un finançament públic suficient i estable. Segons denuncien, les condicions actuals són sovint precàries i desiguals en funció del model de gestió de cada centre. Ho avançava ahir aquest programa. El papa Lleó XIV inclourà una visita a la presó de dones de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires dins del viatge a Espanya que farà entre el 6 i el 12 de juny i que inclou parades a Madrid, Barcelona, Montserrat, Tenerife i Gran Canària. Ho farà el pròxim 10 de juny. Farà aquesta visita a la presó de dones de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires. Tot ho farà abans de fer la pregària que té prevista del Sant Rosari a l'abadia de Santa Maria de Montserrat. El viatge es produirà 15 anys després de l'última presència d'un pontífex al país i coincidirà més amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que va morir el 10 de juny de l'any 1926 a Barcelona. Recordin, el papa inclou una visita a la presó de dones de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires en el seu viatge a Catalunya. Serà el dia 10 de juny. Temperatura 13 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: César Ace, Xema Ribas, Dani Romero.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas: gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Fàcil, envia un correu electrònic a publicitat@radiobrera.cat demanant informació i ens posarem en contacte amb tu. Anuncia la teva botiga amb nosaltres. Ara Daddy Yankee, des de Puerto Rico, amb BZRP, Music Session 0.

0: Cristian Nodal presentant Incompatibles. Hay un universo en el que estamos. Una balada propera al pop que no deixa a banda el seu tradicional estil de... que li caracteritza, un estil regional mexicà. Una parella que acaba la seva relació.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

Hem arribat a 8:45 del matí i és el moment del temps. I és que les pluges, les més importants d'aquest dimecres, que van passar a la tarda, es van concentrar sobretot a les comarques de Girona. Avui dijous, les més importants s'esperen al nord del país i sobretot al Pirineu i Prepirineu. Demà divendres s'espera poca pluja, però el cap de setmana començarà amb un temps més insegur. Hem començat el dia amb boires en punts de la Catalunya central, del prelitoral, de les comarques de Girona i valls del Pirineu. Es desfaran amb el pas de les hores i es formaran ruixats a les comarques del sud. A la tarda d'avui, les pluges s'aniran a més i descarregaran al Pirineu, al Prepirineu, al Pla de Lleida, a la Catalunya central i a primera hora de la tarda també en sectors del prelitoral. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitats de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot en punts del Pirineu i del Prepirineu, localment amb tempesta i calamarsa. L'ambient serà semblant al d'ahir, amb fresca matinal i un migdia amb temperatures d'entre 18 i 23 graus. Demà s'espera alguna gota al matí a l'Ebre i a la tarda algun ruixat en punt de muntanya de les comarques del nord. Dissabte arribaria pluja per l'Ebre i per Ponent al matí, i a la tarda de dissabte se n'espera a qualsevol punt del país. Serà més continuada a la meitat oest de Catalunya i més intermitent a la resta. Diumenge s'espera poca pluja i diumenge també és previsible que pugi la temperatura. Parlem de temperatures. A Barcelona, segons el barri, entre 12 i 16 graus. Tarragona, 12. Lleida i Girona comparteixen 8 graus. Granollers i Figueres, 12. A Bagà, 8. Alella, 13. Berga, 9. I Cardedeu, 11 graus de temperatura. I a Breda tenim 13. Per cert, que els estats membres de la Unió Europea i el Parlament Europeu no han aconseguit tancar un acord sobre el pacte comercial amb els Estats Units en la trobada que han mantingut aquest dimecres i continuaran negociant, per cert. La propera reunió serà el 16 de maig, segons informen fonts diplomàtiques. Recorrem a J Balvin, que l'any 2021 cantava això, 7 de mayo.

0: aquest tema de Daniele, Dos Cuerpos. Gaudint del dijous i aquesta primavera i d'aquest mes de maig. Tu i jo, des de Ràdio Breda.
1: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Obrera. Tu tries com i Ràdio Obrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ara sí.
1: Felicia.
2: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.

0: que tenim a Denarial i Denjul, Sin Censura.
1: 2, 3, 4.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Principi final és la cançó de Corizones, que ens acompanyen ara, aquest dijous, bon dia.

0: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.
1: Ja arribarem a les 9 en punt amb aquest tu-tu-tu. Ella és Elena Rose.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada ja de bon matí. Un accident a l'A2 a Sant Joan d'Espí provoca retencions i també un altre a la GI-642 a Rupià que deixa la calçada completament tallada. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen també per una avaria a la B10 que deixa un carril tallat, i també lentitud a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C33 a Montcada, a la C32 a Gavà, a la C31 al Prat i també a la C58 a Sabadell. Pel que fa al servei ferroviari, en aquests moments hi ha retards a l'R4 per una incidència a Montcada, bifurcació, i també als trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, d'un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I tret de sortida al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules.

0: les dignificació salarial i més finançament. Escoltem ara l'Àngel Zaro i la Belén, que són educadores, volíem dir, de la Llar d'Infants Lairet de Barcelona.
1: Doncs d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després una baixada de ràtios en tots els, a tots els nivells, no? Seria.
2: Sí, el suport NESE també és molt important, perquè ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport i això pues, es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat i també serien les coses bàsiques que necessitem.
1: Exacte, i després que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dona la gana.
0: Encetem d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig entre el Pacte d'Educació, Comissions Obreres i UGT. I l'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. El vaixell va salpar ahir a la nit rumb a Tenerife, on arribarà el dissabte. Per altra banda, el Ministeri de Defensa s'ocuparà del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ullà, a Madrid. S'oferirà a cada estat membre que faci la repatriació dels seus compatriotes i, si algun país no pot, la Comissió Europea es farà càrrec del trasllat del passatge originari de països de la Unió Europea. I la plantilla de Girona Més Net ha ratificat amb un 82% dels vots el preacord assolit amb l'empresa, posant fi, per tant, a la vaga indefinida de recollida d'escombraries que va començar, recordem, el 4 de maig. L'acord suposarà un increment salarial global d'un 11%. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera, oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. I al Casal de Joves, de 6:15 a 7:15, tindrà lloc l'activitat Digues la teva, dirigida a joves de 12 a 25 anys. En el marc del programa de Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, aquest mes de maig continuen els tallers dirigits a famílies d'infants entre 3 i 6 anys del municipi. Aquest divendres, dia 8, a l'escola Josefina Ibáñez tindrà lloc la xerrada Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres, dia 15, la xerrada portarà per títol I les pors, com ho portem? I divendres 22, baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que de la darrera xerrada tindrà lloc el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sertí I porta per títol Acompanyant hàbits. Recordem que totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 a les escoles a les quals no realitzi el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Hi trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Aquest cap de setmana se celebra la 8a Abrera Street Food al parc de Can Morral amb propostes per a tothom que repassem a continuació. El primer dia, divendres 8 de maig, la zona de food trucks obrirà de 5 de la tarda a 12 de la nit. De 5 a 9 hi haurà jocs gegants i atraccions infantils. A 6:15 tindrà lloc l'actuació de Viver i Baila i a partir de les 7 hi haurà les actuacions del Casal de la Gent Gran d'Abrera, de Ball en Línies, Sevillanes i Teatre Musical. A partir de les 8 també s'ha programat un vespreig dels 80s i 90s amb Òscar Santos DJs. Dissabte 9 de maig, la zona de food trucks obre de 12 del migdia a 12 de la nit. De 12 a 2 i de 5 a 9 hi haurà jocs gegants i atraccions infantils. A 1:15, l'actuació d'Energy Dance. A 1:00, hi haurà vermut amb Òscar Santos DJ. A 6:00 de la tarda tindrà lloc l'actuació de les Joventudes Rocieras d'Abrera i a 7:15 l'espectacle infantil Fan Party Doctor Fly. I a 9:00 del vespre hi haurà bingo musical. Mentre que diumenge 10 de maig, la zona de food trucks obre de 12 del migdia a 4 de la tarda. De 12 a 2 hi haurà jocs gegants i atraccions infantils. A 1:15 l'actuació d'Energy Dance i a 1:00 vermut amb Chris and the Tambourine Man. A més, l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera organitza una nova edició de la Fira de Primavera que tindrà lloc aquest diumenge 10 de maig de 10 del matí a 4 de la tarda també al Parc de Can Morral amb una gran varietat dels comerços locals d'Abrera, inflables, globoflexia i tallers de manualitats per a la canalla, animació amb els personatges Stitch i Bluey i a 1:00 del migdia es celebrarà el sorteig de 2 cistelles de productes per a la cura personal i bellesa valorades en 100 euros entre les persones que hagin comprat els comerços associats des del 28 d'abril fins al diumenge 10 de maig. Trobareu tota la informació al perfil d'Instagram @botiguersiserveisabrera.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 9 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, dia 9, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal d'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. També aquest dissabte, de 10 del matí a 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la primera Fira de Benestar Animal d'Abrera, organitzada per l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, que reunirà a prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris, participar en activitats familiars i assistir a diverses xerrades. A les 12 del migdia, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, aquest dissabte té lloc una nova presentació del llibre Abrera al descobert amb les autores Vanessa Coca i Verónica Gallardo amb un taller familiar. Per assistir-hi cal inscripció a biblio@abrera.cat. De 6 de la tarda a 9 del vespre se celebra el ball de la gent gran de l'Associació Veïnal de Can Vilalba al Casal Social del Barri, que també comptarà amb bingo. I de 2 quarts de 7 a 9, Crear Compartir organitza un vespreig i moda amb aura a la sala Encuentro.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 10 de maig, des de la 1 del migdia fins a les 7 de la tarda, l'Associació Veïnal del Rabató organitza una rossada i bingo al carrer del Rabató. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Podeu consultar totes les activitats a programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

Les 9 i 9 minuts seguim compartint bones cançons pendents de l'última hora, serveis informatius, recordin, i també a través dels nostres avanços informatius per seguir l'actualitat del dia. Ara amb The Paul, en unos años, i després Eder i Lily Prince, Pegaditos.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt de cor. Aquest lloc es diu Ortega Sant Crotxet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crotxet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrotxet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Són les 9 del matí, 18 minuts. Gràcies per connectar amb la ràdio que més t'agrada. La que tens més a prop, sí, és Ràdio Abrera. I ells són Despistaos, una vida sin ti.

0: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.
1: Papi, papi, papi xulo.

Dos quarts de deu d'aquest matí, l'Iran i els Estats Units estan molt a prop de tancar un acord de pau per posar fi a la guerra. Això ho han explicat fonts pakistaneses a la agència Reuters i fonts properes a la Casa Blanca al portal Axios. Per tant, tenim un nou gir de guió de l'administració nord-americana que està fent cops de volant des de l'inici d'aquest conflicte de la mà d'Israel. Recordem a Shakira i Maluma, Chantaje.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Abrera.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.

0: És una de les balades d'Eric Otraco, aquest àngel.
1: L'àngel que quiero yo.
0: Un altre dels nostres convidats. No te'n vagis, perquè ara en viatjarem cap a l'Empordà.
1: L'àngel que quiero yo. L'àngel que quiero yo.
0: Arriben Foresta amb Esclat de maig.
2: La ràdio més propera, Ràdio Brera.

0: La veu d'Erika Leiva, Neon.
1: Ràdio Brera, la música que t'agrada.
0: La música que t'agrada t'acompanya sempre a 24 hores. Això és Fórmula Matí i a les 10 arriben els serveis informatius. Enamorarte de nuevo todos los días como si
2: fuera el primer. Ràdio Brera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals, els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Encetem d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig entre el Pacte d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. I l'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. El vaixell va salpar ahir a la nit rumb a Tenerife, on arribarà el dissabte. A més, el passatger positiu, que va ser evacuat per tenir sintomatologia, està traslladat finalment a Amsterdam. Per altra banda, el Ministeri de Defensa s'ocuparà també del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a Madrid. La Natàlia Rodríguez, investigadora d'ICE Global i metge també de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, ha explicat avui a la xarxa que es tracta d'un cas excepcional i, per tant, les mesures també ho són.
5: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no?, i una mica restrictives, no?, per estar el més segurs possible, no?, en una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això, pues, és suficient, no? El que passa que tenim molts pacients que han estat junts, no?, o molts potencials pacients, entre cometes, no?, i molta gent que ha estat junta durant molts dies i moltes incògnites.
4: Avui al migdia, de fet, està previst que la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, es reuneixin amb el president de Canàries, Fernando Clavijo, a la seu del Ministeri de Sanitat. I pel que fa a la mobilitat normalitzada, ja la circulació a la B10, afectada per una avaria, i també la 2 a Sant Feliu de Llobregat, que ha estat afectada en aquest cas per un accident. A banda, continua tallada també la GI-642 a Rupià per un accident. I, de fet, s'hi dona pas alternatiu i també hi ha retencions encara habituals a la P7 a Barberà del Vallès, a la C33 a Montcada, a la C32 a Gavà, a la C31 a Badalona i també a la C58 a Sabadell. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara hi ha retards a l'R4 per una incidència a Montcada a bifurcació i també als trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, d'un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps inestable. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també el prelitoral, que deixaran nous xàfecs i tempestes.
3: Notícies en xarxa.
6: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
7: Bon dia. Aquest cap de setmana torna l'Abrera Street Food al parc de Can Morral. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig podrem gaudir de food trucks, actuacions en directe i propostes per a tots els públics, amb especial protagonisme per als infants i activitats dissenyades específicament per al seu gaudi. I diumenge també s'organitza la Fira de Primavera de l'Associació de Botigues i Serveis d'Abrera. Maite Novell era regidora de Comerç i Promoció de la Vila.
8: El proper cap de setmana, de divendres a diumenge, dia 8, 9 i 10 de maig de 2026, gaudirem de la 8a edició de l'Abrera Street Food, amb la programació de diferents activitats i actuacions per a totes les edats. També acollirem la Fira de la Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera, que malauradament no es va poder emetre per al mal temps, i aquest diumenge, en horari de 10 a 4 de la tarda, aquesta Fira de Primavera de l'Associació farà una mostra del nostre comerç, tallers i artesania, així com inflables i activitats infantils. Creiem que tornarà a ser tot un èxit i espero que tots i totes ho gaudiu.
7: L'Abrera Street Food 2026 la podrem gaudir al parc de Can Morral divendres des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit, dissabte de 12 del migdia a 12 de la nit i diumenge de 12 a 4, amb zona de food trucks, jocs gegants i atraccions infantils, actuacions d'entitats locals, vespreig i vermuts electrònics. A més, l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera organitza una nova edició de la Fira de Primavera, que tindrà lloc d'obertura diumenge de 10 del matí a 4 de la tarda al Parc de Can Morral i comprant als comerços associats és el 28 d'abril, el diumenge 10 de maig. Es podrà guanyar una cistella de productes per a la cura personal i bellesa valorada en 100 euros. El sorteig se celebrarà el mateix diumenge a la 1. Amb aquestes propostes, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per activitats que fomenten la convivència, el comerç de proximitat i la dinamització del municipi en un ambient festiu i familiar. Podeu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
6: Abrera Informació, Medi Ambient.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que a partir de les 10 de la nit d'aquest dijous 7 de maig i fins a les 6 del matí del divendres dia 8 es durà a terme un nou tractament fitosanitari de les palmeres de titularitat municipal a diverses places i carrers del municipi. Es tracta del tractament pel control del morrut de les palmeres de titularitat municipal ubicades a les places de Rafael Casanova, Pau Casals, Mollà, de Creu i de l'Església, el passeig de l'estació i la zona de l'estació de ferrocarrils d'Abrera, el cementiri i el barri de les Carpes. Després de l'aplicació de l'insecticida, que es farà, com deien, entre les 10 de la nit de dijous i les 6 del matí de divendres, s'ha de deixar secar el producte almenys durant 2 hores, a més d'evitar l'entrada del personal alier a l'aplicació i dels animals domèstics. El morrut de les palmeres produeix danys d'importància a diferents espècies de palmeres fins a arribar a produir la seva mort. Per a més informació podeu contactar amb el telèfon 660-092-187 o enviar un correu electrònic a mediambient@abrera.cat.
6: Abrera Informació. Promoció econòmica.
7: El proper mes de juliol des de l'Ajuntament d'Abrera s'oferiran els serveis municipals del Casal d'Estiu i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal i es busquen monitors i monitores. Totes dues activitats es duran a terme del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol, amb dos inclosos, i els requisits per a treballar-hi, en el cas del Casal Municipal d'Estiu, són tenir 18 anys o més i disposar del títol de monitor o monitora de lleure, i en el cas de l'Escola Esportiva Municipal d'Estiu, tenir 18 anys o més i estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Les persones que compleixin els requisits i estiguin interessades han de lliurar el seu currículum al Departament de Promoció Econòmica a la primera planta del Mercat Municipal de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7, o enviar-ho per correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. Per a més informació també poden trucar al 93 770 0102.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: És dijous 7 de maig, intensifiquen la vigilància de camions a l'autopista AP7, 21 sancions al dia per avançaments prohibits. L'ús de càmeres amb intel·ligència artificial ha permès detectar més infraccions de camions en aquesta autopista, la P7. 17 graus, ara amb Frederita, Cuanto lo siento, i després Gonzalo Hermida i també amb Isa, la pecera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Grand Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Grand Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: La teva botiga també pot sortir per Ràdio Abrera. Vols més informació? Escriu a publicitat@radioabrera.cat. Ara arriben ells, Fangoria, nova cançó que triomfa de nou amb Me Voy.

0: Y eso es lo que te pasa por no llamarme ayer.
1: Las hermanas Hash tornan. Ahora, si me hubieras llamado ayer. Ay. Aquesta és la seva nova història per aquest 2026.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.

Als Estats Units, aquesta matinada, un jutge de Nova York ha publicat la nota de suïcidi que suposadament hauria escrit el pedòfil Jeffrey Epstein dies abans de penjar-se a la seva cel·la de Manhattan el juliol del 2019. Poc després el van trobar inconscient amb una mena de tela lligada al coll, però llavors el van poder reanimar. Dues setmanes més tard ho va tornar a intentar i aleshores sí que ho va aconseguir. Recordem a Thalia, sempre i cariño, 18 graus.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.

0: el madrileny Guille Galván. Escriu cançons, guitarrista de la banda Vetusta Morla, és autor de bona part del repertori de la banda, ara en solitari amb Los Motivos. Anem camí de les 11 del matí d'aquest 7 de maig.
1: Aquesta primavera, Ràdio Obrera, Fórmula Matí.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: amb aquest Mundo Nuevo. Sempre estem junts.
1: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.
2: Ja estem a la gran dojo.
3: Ja estem passant un lele la vida.
2: Això és un món de rap.

0: ha llançat el seu darrer senzill, Jo no sé, una peça de rap facturada a l'illa d'Eivissa, que aprofundeix en la introspecció i el valor de l'escriptura com a eina d'alliberament.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Aquesta cançó col·laborava veus com la de Slim Samurai o Teps Farm. Ja arribarem a les 11 del matí amb Quim Magneto, Copa P, Kill a Man, Trinxa i Connect el Sound.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals, de fet, els sindicats educatius USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical han reclamat a la consellera Esther Niubó una reunió abans de dilluns amb propostes concretes per evitar l'escalada del conflicte. Avui, concretament, és el torn de les escoles bressol, públiques, privades i concertades, que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i també més finançament. Escoltem l'Àngel Zaro i la Belén, educadores de la Llar d'Infants Lairet de Barcelona, en declaracions avui a la xarxa.
3: Doncs d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després, una baixada de ràtios en tots els, a tots els nivells, no? Seria.
4: Sí. El suport NESE també és molt important, perquè ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport, i això pues, es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat, i també serien les coses bàsiques que necessitem.
3: Exacte, i després que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dona la gana.
2: Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives. I el Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trasllat a Amsterdam del pacient amb símptomes d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'ha fet seguint els protocols de seguretat i coordinat amb les autoritats competents. Paral·lelament, al migdia, la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i també el president canari Fernando Clavijo reuniran a Madrid. Segons ha informat avui el govern, per avui hi ha programades fins a 8 reunions diferents per abordar aquesta situació. L'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, tal i com han anunciat avui el Ministeri d'Interior. I pel que fa a la

0: Mobilitat continua tallada la GI-642 a Rupià per un accident on s'hi dona pas alternatiu. A banda, un altre accident, en aquest cas a l'AP-7, a Parets del Vallès, provoca també retencions de fins a 6 quilòmetres de cues. Pel que fa al servei ferroviari, en aquests moments continuen els retards a l'R4 per una incidència a Montcada a bifurcació i també els trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, en un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I la Policia Nacional ha detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Les primeres denúncies van arribar des de Santa Cruz de Tenerife i a Corunya, però després de la intervenció dels seus dispositius es van trobar a altres casos.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Amb l'objectiu d'oferir un espai tranquil per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat aules d'estudis a la Biblioteca Josep Roca i Bros i l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, des d'aquest dilluns 4 de maig fins al divendres 19 de juny inclòs. Els horaris d'obertura són els següents. Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 2 quarts de 3, estarà obert l'Espai Artístic Pere Torres i de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9, la Biblioteca Josep Roca i Bros. Dimarts i dijous les aules d'estudi s'obriran a la biblioteca en horari de 10 a 2 quarts de 2 i de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els dissabtes també romandrà oberta la biblioteca de 10 a 2 i de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9. Per fer-ne ús de les aules d'estudi cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca Josep Roca i Bros al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
2: Abrera Informació, Medi Ambient.
3: A motiu de la Setmana Internacional del Compost, la primera planta de la Casa de Cultura d'Abrera acull des d'aquest dilluns 4 de maig un estant amb informació i mostres de compost amb el lema La sostenibilitat comença amb el compost. La Setmana Internacional del Compost és una iniciativa que se celebra en diferents països cada any per informar i promoure l'ús del compost, explicar d'on prové, com s'ha d'utilitzar i quins són els seus beneficis. El compost és el producte que s'obté quan s'ha reciclat els residus de fracció orgànica, els que dipositem al contenidor marró, i s'usa per l'agricultura, horticultura i jardineria, per a la millora de la fertilitat dels sòls i els cultius. Els residus orgànics del municipi d'Abrera es converteixen així en compost que s'utilitza per a l'agricultura i no és rebuig. És molt important reciclar la matèria orgànica, les restes de menjar i preparació de menjar, per tal d'evitar perdre recursos i fomentar el reciclatge i tancar el cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera convida la ciutadania a visitar l'estant sobre compost que podreu trobar, com deien, a la primera planta de la Casa de Cultura, en el qual podreu autoservir-vos de compost fins aquest dissabte 9 de maig inclòs. Aquesta és una iniciativa impulsada per la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica mitjançant la Biblioteca Josep Roca i Bros i l'Agència de Residus de Catalunya que ha cedit l'estant. La Setmana Internacional del Compost es va iniciar al Canadà el 1995 i amb el temps s'ha anat estenent a d'altres països. Aquesta iniciativa ha continuat creixent a mesura que més entitats, centres educatius i organitzacions s'han adherit. Se celebra la primera setmana de maig de cada any i en cada edició es reforça un missatge relacionat amb el compostatge. El d'enguany, recordem, és la sostenibilitat comença amb el compost.
2: Abrera Informació, promoció econòmica.
3: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació repassem quines són les properes formacions programades. La xerrada motivadora Si la vida et dona llimones, fes llimonada es farà aquest dimarts dia 5, dimecres 6 i dijous 7 de maig de 2 quarts de 10 a 1. Fent comptes, Excel bàsic tindrà lloc del dimecres 6 al dimecres 20 de maig en horari de 4 a 7 de la tarda. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny de 2 quarts de 9 del matí a 2 quarts de 7 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny de 9 a 1 i finalment també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 8 del vespre. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2 quarts de 5 a 7 presencialment a la primera planta del Mercat Municipal trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. Montserrat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Doncs aquesta és la informació que acabem de conèixer. La Policia Nacional ha detingut un noi de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló, acusat d'agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors, en obligar noies d'entre 14 i 16 anys a enviar-li fotos i vídeos de contingut sexual. Les primeres denúncies van arribar des de Santa Cruz de Tenerife i La Coruña. Els investigadors no descarten que de l'anàlisi del dispositiu es destapin nous casos. Els Mossos d'Esquadra ja havien arrestat aquest noi fa 2 anys per fets similars. Javier Belizón, Contigo aprendí, i després Iván Herzog, Bicho raro.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Vinga, va, que seguim moltes més cançons, pendents sempre de l'actualitat, i ara Jared i Josillo. Dame-lo otra vez.

0: cançó inspirada en la pèrdua, reflexionant sobre el pas del temps. Som Iván Ferreiro i Sole Jiménez. T'echaré de menos. Des del disc Hoy por ayer, de Ferreiro. I és que les cançons continuen sonant. Això és Ràdio Abrera. Moltes cançons per a tu i en aquest programa sempre l'actualitat a l'instant.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.

0: d'escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. El teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Kinky, que muchísimas gracias, hermano, por salvar.

Dos quarts de 12, la policia local de Martorell va detenir dues persones per un robatori amb força a l'interior d'un vehicle. Va passar fa uns dies. I per cert, que el Tribunal Suprem ha acordat celebrar una vista el 13 de maig per estudiar la sol·licitud de Hazte Oír de paralitzar el Reial Decret sobre la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. Des de l'any 2022, Tatiana de la Luz, recordem cariño.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30. Ricocentro,
2: Colaje. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: El brot d'antivirus ja ha deixat, segons dades oficials, 3 morts i almenys 8 infectats. Així està evolucionant la situació. Un brot d'antivirus que no és comú, però no n'hi ha una cura ara mateix. Cadec i Candas, ni llamarte ni verte.

0: Que le vaya bien, és la veu de Jim. Per ser hospitalitzada una hostessa del vol que va viatjar amb una pacient amb antivirus, segons el Ministeri de Sanitat neerlandès, que ho ha informat,
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Quin mal de cap que ens portarà aquest antivirus. Esperem que això passi ràpid. Ara Kenya Os i Lola Indigo, 50-50. 10 minuts i les 12.

0: Joan Dausà, de Sant Feliu de Llobregat, presentant cançons com aquesta, Welcome to my party. 2 de juliol a Barcelona, al Poble Espanyol, o el 2 d'agost a Sitges, als Jardins de la Terramar. Entre altres, també té concerts a Vic, la Bisbal d'Empordà...
1: La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.
0: I amb els nois de la llave, m'hi afierto, arribarem al migdia, a les 12 en punt.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Avui concretament és el torn de les escoles bressol públiques, privades i concertades que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Ara a les 12, de fet, ja s'ha convocat diferents manifestacions arreu del territori. Anem ara a saber com s'està vivint en aquest cas a Tarragona, on hi tenim el nostre company l'Adrià Duc des de plaça La Font. Adrià, bon dia.
3: Bon dia, doncs sí, som a la plaça La Font de Tarragona, a punt d'inici de la manifestació convocada ara mateix en defensa de l'educació de 0 a 3 anys i de les condicions de les seves professionals. La marxa sortirà en breus moments des d'aquesta plaça La Font, baixarà fins la Rambla Nova i la recorrerà sencera fins a arribar a la plaça Imperial Tarracó, on es donarà per conclosa. De moment, unes 200 persones hi prenen part, entre docents i famílies, i la protesta forma part de la vaga general estatal, convocada aquest dia 7 de maig i de les mobilitzacions previstes també a Catalunya el proper dia 20. Amb el lema 0 excuses i 3 raons, justícia, equitat i futur, els docents reclamen més recursos, estabilitat laboral i el reconeixement educatiu i social d'un cicle que consideren essencial.
2: Gràcies, Adrià. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trasllat a Amsterdam del pacient amb sintomatologia d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària i, a més, s'acaba de confirmar un nou possible cas d'una hostessa de l'aerolínia KLM després d'haver estat en contacte amb una dona que va morir a causa del virus el passat 26 d'abril. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'està fent seguint els protocols de seguretat i coordinant també amb les autoritats competents. Paral·lelament, ara al migdia, la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i també el president canari, Fernando Clavijo, estan reunits a Madrid. Segons ha informat el govern, per avui hi ha programades un total de 8 reunions diferents per tal d'abordar la situació. I en mobilitat, continua tallada la GI-642 a Rupià per un accident on s'hi dona pas alternatiu. A banda, un altre accident entre un camió i dos turismes a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda provoca també retencions importants en aquest punt amb un carril tallat. A banda, la carretera BV-5128 obre un pas alternatiu senyalitzat amb semàfors a Sant Iscle de Bellalta degut a la reparació d'un impacte en la contenció d'un pont. I pel que fa al servei

0: Ferroviari, encara ara hi ha retards a l'R4 per una incidència a Montcada Bifurcació i també a l'R2 Sud per una incidència en un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I pel que fa al temps, ara al migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també al prelitoral que podran deixar nous xàfecs i tempestes.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària i Ràdio Abrera, impulsem un nou espai radiofònic mensual, La Salut a les Zones, un projecte d'educació per a la salut amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la població per adoptar hàbits saludables per preveure la malaltia i promocionar la salut. Cada segon dissabte de mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera comptarem amb la participació de diferents agents comunitaris de salut i la ciutadania, i a cada programa emetrem dues entrevistes de diferents temes d'interès per a la salut relacionats amb dies internacionals, campanyes de salut, activitats per a la salut al municipi, entre d'altres. El primer programa de La Salut a les Zones s'emet aquest dissabte 9 de maig a partir de les 12, després dels butlletins en xarxa, i parlarem sobre el Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig, i la campanya Inhala Vida i la donació de sang amb el lema Donar sang és donar vida, amb la infermera del CAP d'Abrera, Montse Bové, i la Marta Hernández, tècnica de promoció de l'àrea de la donació de sang del Banc de Sang i Teixits. Podreu sintonitzar-lo al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat, i posteriorment podreu recuperar els podcasts a la nostra programació a la carta i també a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat. D'altra banda, des de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament, recordem, es continua impulsant el cicle de xerrades de salut comunitària, unes trobades obertes a la ciutadania, que realitzem amb una periodicitat mensual amb l'objectiu de generar espais d'informació, reflexió i participació ciutadana al voltant de temes rellevants pel benestar físic i emocional relacionats amb la salut. Sentim José Antonio Zafra, regidor de Salut Pública.
4: Aquestes xerrades de salut comunitària són una eina clau per apropar la salut a la ciutadania i oferir informació clara, útil i accessible per al dia a dia. Aquestes iniciatives permeten que totes aquelles persones estiguin millor i entenguin millor com funciona el sistema sanitari, facin un ús més adequat dels serveis de salut i també incorporin hàbits saludables. Alhora, aquestes xerrades també contribueixen a generar espais de confiança i proximitat entre la ciutadania i els professionals sanitaris, facilitant la resolució de dubtes i també la participació activa. Des d'una perspectiva més comunitària, aquestes accions també ajuden a prevenir problemes de salut, reduir desigualtats i fomentar una població més informada i autònoma en la cura de la seva salut. Des de l'Ajuntament d'Abrera continuarem impulsant aquest tipus d'espai perquè invertir en l'educació per a la salut és invertir en la qualitat de vida i el benestar de tothom.
3: El cicle continuarà durant els propers mesos amb noves sessions temàtiques que tindran lloc a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura d'Abrera. Les properes xerrades són aquestes que us detallem a continuació. Dimecres 27 de maig porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia, a càrrec del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament i la Farmàcia Rocamora. I dimecres 17 de juny es parlarà d'hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec del Servei de Salut Pública i la Farmàcia Flores.
1: Abrera Informació, animals de companyia.
3: Aquest dissabte 9 de maig, des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la primera Fira de Benestar Animal d'Abrera, una jornada dedicada a la sensibilització, l'adopció responsable i la promoció del benestar dels animals. L'esdeveniment està organitzat per APATBA, l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, amb el suport de l'Ajuntament. Roger Mingorante és l'impulsor de la iniciativa i explica quin és l'objectiu.
5: APATBA és una associació que es va crear el 2023 per ajudar els animals d'Abrera. Una tasca que ja fèiem abans de manera voluntària. La fira neix amb la voluntat de donar visibilitat a aquesta realitat i apropar-la a la ciutadania, fent-ho d'una manera pròpera i accessible. L'objectiu principal és fomentar l'adopció responsable, donar visibilitat a les associacions i seguir conscienciant a la ciutadania. A més, estem treballant en municipis propers per portar xerrades a escoles perquè la conscienciació des de petits creiem que és bastant clau. Hi ha molts animals esperant una oportunitat i que adoptar no és una decisió puntual, sinó un compromís de per vida.
3: La fira reunirà prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris i participar en activitats familiars. Roger Mingorance.
5: I trobaran una jornada molt completa amb associacions de protecció animal, animals en adopció, passarel·les, xerrades de conscienciació, activitats familiars i productes productes solidaris. El missatge és bastant clar. Compris o adoptis, fes-ho sempre amb responsabilitat. No es tracta de prohibir la compra, però sí de fer entendre que hi ha molts animals que necessiten ajuda i que potser no hem de mirar només una estètica, sinó una necessitat. La fira és un punt de contacte. Realment, les persones poden conèixer els animals, parlar amb les associacions i iniciar el procés d'adopció segons els seus protocols. Es parlarà sobre la importància de l'adopció, les donacions, per què serveixen, sobre el PIF, felí, i també sobre educació i comportament caní. També aprofitem per dir que necessitem cases d'acollida, tant de gossos com per gats, i que poden posar-se en contacte amb nosaltres.
3: La Fira de Benestar Animal es planteja com una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar l'adopció responsable, donar a conèixer la tasca de les entitats protectores i promoure el respecte i el benestar dels animals en un ambient familiar i participatiu.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: La Generalitat de Catalunya i Fira 2000, on s'integren els ajuntaments de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, la Diputació de Barcelona i l'AMB, han signat avui dijous un préstec de fins a 220 milions d'euros amb 5 entitats per finançar les obres d'ampliació de Fira de Barcelona. Per començar aquesta nova hora, Joan Isaac i Eduard Iniesta, Vina, i després, setembre, amb la Laie.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Gràcies a la gran confiança dels comerços que s'anuncien amb nosaltres. Tu vols anunciar també la teva botiga? Escriu a publicitat@radioabrera.cat. Ara arriba Jorge Dressler. Toca madera.

0: aquest assoliment satisfactori. La banda del Vallès és un altre dels temes del seu nou àlbum sense manual d'instruccions.
1: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Abrera.

Seguim endavant, 2:15. Tenim una informació d'última hora perquè hi ha problemes. S'ha aturat un tren de la línia R4 entre les estacions de Terrassa i Castellbisbal. Sembla ser que hi ha un atropellament d'una persona. Està detingut aquest tren de la R4 entre Terrassa i Castellbisbal per l'atropellament d'una persona, segons ens acaben d'informar. Manuel Carrasco, anem a recordar aquest Cariño, espérame.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Acabem de ballar amb Juan Magán i Omar Montes, amb Ayer la vi, nova versió, i amb més temes que a mitjà de la una.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trasllat a Amsterdam del pacient amb símptomes d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària i també s'ha confirmat un nou possible cas d'una hostessa de l'aerolínia KLM després d'haver estat en contacte amb una dona que va morir a causa del virus el passat 26 d'abril. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'està fent seguint els protocols de seguretat i coordinat també amb les autoritats competents. Paral·lelament, avui al migdia s'han reunit la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i el president canari Fernando Clavijo a Madrid precisament per parlar d'aquesta situació. Segons ha informat el govern, també avui hi ha programades 8 reunions més diferents per abordar tots els temes en referència a això. L'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus, recordem, començarà previsiblement el proper dilluns 11 de maig, segons han informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. I el Departament d'Educació ha xifrat en un 9,01% el seguiment de la vaga a les 40 d'escoles bressol, titularitat de la Generalitat, i les 42 escoles rurals que incorporen el primer cicle d'infantil. En aquest sentit, els sindicats educatius, USTEC, professors de secundària, CGT i Intersindical, han reclamat de nou a la consellera Esther Niubó una reunió abans del dilluns amb propostes concretes per evitar l'escalada del conflicte. Avui, concretament, és el torn de les escoles bressol públiques, privades i concertades, que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Però hi ha programades, recordem, 17 jornades de vaga que afectaran a les diferents etapes educatives fins al 5 de juny. I en mobilitat, un accident entre un camió i dos turismes a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda provoca retencions importants en aquest punt i un carrer tallat. Un segon accident també a la C31 a Santa Cristina d'Aro talla completament la via en aquests moments i un tercer accident afecta també a l'AP7 a Fogars de la Selva. A banda, la carretera BB-5128 obre un pas alternatiu senyalitzat a Sant Iscle de Bellalta degut també a la reparació de la via. I pel que fa al servei ferroviari, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per un atropellament a la línia R4 entre Terrassa Nord i Sant Miquel de Gonteres, i en aquests moments també hi ha retards encara a l'R4, a Montcada Bifurcació i també a l'R2 Sud per una incidència a l'aeroport del Prat. I la Policia Nacional ha detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Les primeres denúncies van arribar des de Tenerife i a Corunya, però no es descarta que apareguin noves víctimes a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.

0: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats a programa de Sa Abrera pels propers dies. Aquest divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, el Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera, oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. I el Casal de Joves, de 6:15 a 7:15, tindrà lloc l'activitat Digues la teva, dirigida a joves de 12 a 25 anys. En el marc del programa de Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, aquest mes de maig continuen els tallers dirigits a famílies d'infants entre 3 i 6 anys del municipi. Aquest divendres, dia 8, a l'escola Josefina Ibáñez, tindrà lloc la xerrada Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres, dia 15, la xerrada portarà per títol I les pors, com ho portem? I divendres 22, baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que de la darrera xerrada tindrà lloc el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sertí I porta per títol Acompanyant hàbits. Recordem que totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:15 a les escoles a les quals no realitzi el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Hi trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: Aquest cap de setmana se celebra la 8a Abrera Street Food al parc de Can Morral amb propostes per a tothom que repassem a continuació. El primer dia, divendres 8 de maig, la zona de food trucks obrirà de 5 de la tarda a 12 de la nit. De 5 a 9 hi haurà jocs gegants i atraccions infantils. A 6:15 tindrà lloc l'actuació de Viver Baila i a partir de les 7 hi haurà les actuacions del Casal de la Gent Gran d'Abrera, de Ball en Línies, Sevillanes i Teatre Musical. A partir de les 8 també s'ha programat un vespreig dels 80s i 90s amb Òscar Santos DJs. Dissabte 9 de maig, la zona de food trucks obre de 12 del migdia a 12 de la nit. De 12 a 2 i de 5 a 9 hi haurà jocs gegants i atraccions infantils. A 1:15, l'actuació d'Energy Dance. A 1:00, hi haurà vermut amb Òscar Santos DJ. A 6:00 de la tarda tindrà lloc l'actuació de les Joventudes Rocieras d'Abrera i a 7:15, l'espectacle infantil Fan Party Doctor Fly. I a 9:00 del vespre hi haurà bingo musical. Mentre que diumenge 10 de maig, la zona de food trucks obre de 12 del migdia a 4 de la tarda. De 12 a 2 hi haurà jocs gegants i atraccions infantils, a 1:15 l'actuació d'Energy Dance I a 1:00 vermut amb Chris and the Tambourine Man. A més, l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera organitza una nova edició de la Fira de Primavera que tindrà lloc aquest diumenge 10 de maig de 10 del matí a 4 de la tarda també al parc de Can Morral amb una gran varietat dels comerços locals d'Abrera, inflables, gluflexia I tallers de manualitats per a la canalla, animació amb els personatges Stitch i Bluey I a 1:00 del migdia es celebrarà el sorteig de 2 cistelles de productes per a la cura personal I bellesa valorades en 100 euros entre les persones que hagin comprat els comerços associats des del 28 d'abril fins al diumenge 10 de maig. Trobareu tota la informació al perfil d'Instagram @botiguersiserveisabrera.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 9 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera I al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, dia 9, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal d'alumnat de segon I quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. També aquest dissabte, de 10 del matí a 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la primera Fira de Benestar Animal d'Abrera, organitzada per l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, que reunirà a prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris, participar en activitats familiars I assistir a diverses xerrades. A 12:00 del migdia, a la Biblioteca Josep Roca I Bros, aquest dissabte té lloc una nova presentació del llibre Abrera al descobert amb les autores Vanessa Coca I Verónica Gallardo amb un taller familiar. Per assistir-hi cal inscripció a biblio@abrera.cat. De 6 de la tarda a 9 del vespre se celebra el ball de la gent gran de l'Associació Veïnal de Can Vilalba al Casal Social del Barri, que també comptarà amb bingo. I de 7:15 a 9, Crear, Compartir, organitza un vespreig I moda amb aura a la sala Encuentro.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda I els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions instal·lacions romandran tancades. Diumenge 10 de maig, des de la 1 del migdia fins a les 7 de la tarda, l'Associació Veïnal del Rabató organitza una rossada i bingo al carrer del Rabató. I com cada cap de setmana, aquest diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord, aquest lloc es diu Ortega Sant Crotxet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crotxet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrotxet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Què escoltes al mòbil?
4: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera?
4: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
3: En directe?
4: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
3: No.
4: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
3: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. El Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trajet a Amsterdam del pacient amb símptomes d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària i s'acaba de confirmar un nou possible cas d'una hostessa de l'aerolínia KLM després d'haver estat en contacte amb una dona que va morir a causa del virus el 26 d'abril passat. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'ha fet seguint els protocols de seguretat i coordinat amb les autoritats competents. Paral·lelament, al migdia, la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i el president canari Fernando Clavijo es reuniran a Madrid. Segons ha informat el govern, per avui hi ha programades 8 reunions diferents per abordar la situació. L'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. I el Departament d'Educació ha xifrat en un 9,01% el seguiment de la vaga a la quarantena d'escoles bressol, titularitat de la Generalitat, i de les 42 escoles rurals que incorporen el primer cicle d'infantil. En aquest sentit, els sindicats educatius USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical han reclamat a la consellera Esther Niubó una reunió abans de dilluns amb propostes concretes per evitar l'escalada del conflicte. Avui, concretament, és el torn de les escoles bressol públiques, privades i concertades que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament, però hi ha programades 17 jornades de vaga que afectaran a les diferents etapes educatives. En mobilitat, perquè fa el servei ferroviari, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per un atropellament a la línia R4 entre Terrassa Nord i Sant Miquel de Gonteres, direcció Manresa, on en aquests moments hi ha retards a l'R4 per una incidència a Montcada Bifurcació i als trens de l'R2 Sud per una incidència d'un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I la Policia Nacional ha detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Les primeres denúncies van arribar des de Santa Cruz de Tenerife i a Corunya, però no es descarta que apareguin noves víctimes. Pel que fa als esports, el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la vuitena consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet per disputar aquesta final a 4 a Colònia amb una victòria sobre el Nantes francès per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions d'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. Una fase final que, com dèiem, es disputarà a Colònia els dies 13 i 14 de juny. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
3: Avui a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera tornem a parlar de cinema i de cultura amb segell local. El Cineclub Maruja Torres d'Abrera continua el seu camí aquest 2026 amb una nova sessió del cicle dedicat al 1953 que tindrà lloc el proper divendres 22 de maig a partir de 7:45 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato amb la projecció d'Àngel Feix. Per això ens acompanya als nostres estudis a Manel Benito, un dels impulsors del projecte.

0: Projecte, benvingut de nou.
1: Bon dia, Anabel.
0: Bé, doncs, aquesta serà ja la tercera sessió del Cineclub. Quin balanç feu fins ara? Com està responent el públic d'Abrera?
1: Doncs molt bé, estem molt contents. Cadascuna de les sessions acull molta gent. La gent, pel que podem parlar després, està contenta. Per tant, fantàstic. De moment, cap res a dir.
0: Doncs la propera cita, com deien, és el divendres 22 de maig. Podrem veure Angel Face. Què en podem destacar d'aquest film?
1: Bé, doncs amb aquesta pel·lícula tanquem el primer cicle. Aquell cicle que vam iniciar, recordeu, amb aquella proposta de la pròpia Maruja Torres. I de les tres pel·lícules és l'única pel·lícula de Hollywood, una pel·lícula dels anys 50, de l'època daurada de Hollywood. I és una de les pel·lícules més conegudes de la seva dècada. És una pel·lícula de gènere, de cinema negre, amb el famós triangle entre una noia i els dos nois, i amb dos actors del Star System de Hollywood prou coneguts, el Robert Mitchum i la Jean Simmons, donant vida en aquests dos personatges ja mítics del cinema, que són el Frank Jessup i la Diane Tremaine. Per a aquelles persones que l'hagin vist, pues, tornar-la a veure en pantalla gran, amb un bon sistema de so i en companyia dels altres espectadors, i per a aquells que no la coneguin, és un excel·lent moment per conèixer aquesta pel·lícula que deu estar en totes les llistes de les grans pel·lícules de la dècada. Sens dubte.
0: Això no va comentar, perquè l'heu escollit, perquè creieu que és un bon moment per descobrir-la o redescobrir-la.
1: Sí, pel·lícules d'aquest nivell sempre és un bon moment per veure-les, perquè la història està molt ben escrita, els personatges estan molt ben dissenyats, insisteixo, és una pel·lícula de gènere, per tant es veu perfectament el rol de cadascú, i és una pel·lícula dels estudis, és una de les pel·lícules que es feien com a pedaços, no? Portem una estrella femenina, una estrella masculina, un bon guionista, un bon director, l'Otto Preminger, i a partir d'aquí muntem una història de cinema negre, com hi ha tantíssimes. A més, aquesta té la característica de que la Jean Simmons té aquesta qualitat que ella mateixa ja és aquesta cara d'àngel, no? És aquesta noia joveneta, molt maca, i és una mica la història de la pel·lícula, com aquesta noia amb aquesta cara d'àngel, amb aquesta semblança de que no és ningú i que és una petita noieta que no fa res, pues resulta que és una dona, una femme fatal. És la construcció d'aquest personatge femení dels anys 50, la femme fatal. Per tant, s'han de descobrir moltes coses, no només la pel·lícula, sinó moltes de les característiques del gènere negre dels anys 50 de Hollywood.
0: I tornem a recordar, què diferencia anar simplement al cinema o veure una pel·lícula, anar al cineclub? Quin és aquest punt que aporta per la gent que potser doncs, encara no hagi anat a cap de les dues anteriors o no hagi anat mai a un cineclub?
1: Sí, doncs una qüestió des del meu punt de vista i jo crec que és fonamental, que és poder compartir la cultura, poder compartir l'art en si mateix és una experiència diferent. Veure una pel·lícula ja és diferent, com vam explicar alguna vegada aquí mateix en aquest mateix micròfon, és molt diferent veure-la a casa en una pantalla petita a veure-la en una pantalla gran, però a més veure-la en companyia, això ja seria un valor afegit. Però és que, a més, i en aquesta segona sessió de l'altre dia, va anar molt bé. Després, quan s'encenen els llums, pues, tenim la possibilitat de parlar i vam estar allà parlant una estona sobre la pel·lícula, cadascú deia allò que creia, algunes reflexions, i per tant això és el que aporta el cineclub, poder compartir amb els membres de la platea, amb aquelles persones que acaben de veure la pel·li, qüestions de la pel·lícula, dels temes dels que parla, sobre l'actuació, sobre la música, sobre tot plegat. Per tant, no només és un cineclub, no només és un lloc per veure-hi pel·lis, sinó que a més és per parlar-ne d'elles. Em sembla dues experiències que van molt lligades.
0: A més, també és important recordar que és una activitat, una proposta gratuïta per a tot el públic, i això sí, tothom que ho desitgi pot fer-se soci o sòcia de l'entitat.
1: Sí, nosaltres ho agrairíem molt. La veritat és que està anant bé, no ens queixem. La gent que ve En aquesta, hi ha hagut gent que ha vingut a la primera, gent que ha vingut a la segona, gent que ha vingut a les dues sessions d'aquest primer cicle, i la gent va fent-se soci o sòcia. L'activitat és absolutament gratuïta, ho gestionem tot nosaltres, però agrairíem a la gent que estigui interessada, o a aquella gent que ve a veure les pel·lícules assíduament, que si ho creu oportú que es pogués fer soci o sòcia de l'entitat, perquè això ens donaria més empenta, més capacitat per poder remoure i poder fins i tot pues, anar a buscar aquelles pel·lícules que potser el preu no, les portarien, però potser hem de filar més prim perquè tenim un pressupost tancat. Per tant, aquells que vulguin venir a veure una pel·li o dues per provar, fantàstic, l'activitat és absolutament gratuïta. I aquells que vulguin, a més de venir a formar part de del visionat de la pel·lícula i dels comentaris, formar part com a soci o sòcia, pues, nosaltres encantats.
0: Amb Àngel Feix tanqueu el cicle dedicat al 1953, aquest primer cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. Ja teniu decidit quin serà el proper? Que l'anterior ocasió comentàvem que estàveu treballant-hi.
1: Sí, ho tenim decidit, però no el tenim tancat del tot, allò que diuen els serrells finals, i per tant, si em permets, no parlaré encara de títols i de dates, no sigui cas que ho trepitgem, però sí, tenim el segon i gairebé el tercer tancats, i llavors aquest segon, que tindrà alguna novetat, ho presentarem si tu tens a bé de convidar-me a la següent sessió. Només dic que tindrà a veure amb aquest cinema d'estrena, de festival, que vam parlar l'altra vegada, i que gairebé amb absoluta certesa serà aquest festival que es diu L'Americana, que és sobre cinema contemporani d'autor dels Estats Units. Però encara no m'atreveixo a dir-te els títols, quina serà la primera, quina serà la segona i les dates.
0: Doncs quedem a l'espera i, per descomptat, t'esperem aquí per explicar-nos tot el que esteu preparant. Ara sí, abans de finalitzar, doncs tornem a recordar aquesta propera sessió del Cineclub divendres 22 de maig a partir de 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato, amb entrada lliure i projecció d'Àngel Feix. Com convides la nostra audiència a assistir-hi i animar-s'hi?
1: Doncs que vinguin a veure una pel·lícula de primeríssim nivell, que vinguin a veure una pel·lícula de gènere, que vinguin a veure el Robert Mitchum, la Jane Simons, i que després es quedin a comentar-la, a veure què els ha semblat, perquè tenim algun detallet que potser és del seu interès.
0: Doncs anotat queda. Manel Benito, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més als estudis de Ràdio Abrera.
1: A vosaltres.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: Abrera som cultura.
7: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
6: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: mis ojos a...
1: Radio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual. Ho fa davant l'increment continuat de contagis que s'han quintuplicat des de 2016 en els menors de 25 anys. Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que els fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
3: Posem tots els elements del sistema a treballar de forma coordinada perquè ens preocupa. Ens preocupa també que una mateixa persona faci 3 gonocòccies el mateix any, per exemple. Aquesta persona necessitarà una atenció especialitzada i directa, però ens preocupa que no hi hagi educació afectivo-sexual de qualitat o que es deixi davant de qualsevol altra cosa a les escoles, no?
2: L'evacuació dels passatgers del creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus començarà dilluns. Només els 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta repatriaran als seus països d'origen. Finalment hem sabut que el vaixell fondejarà, però no atracarà a les Illes Canàries. I avui s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i a les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. I Educació xifra en un 13% el seguiment de la vaga a la quarantena d'escoles bressol de titularitat de la Generalitat i les 42 escoles rurals que incorporen el primer cicle d'infantil. Amb informació, fins a la 1 del migdia, les treballadores de les escoles bressol han engegat avui una nova tongada de vagues educatives, reclama més recursos, una baixada de les ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. Han fet diverses concentracions a Barcelona, fins a 2.000 persones s'hi han aplegat. I l'Audiència de Barcelona ha deixat llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat. El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i es confirma la presó acordada per la secció de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona. Tots dos van ingressar a la presó a finals de març després de diverses visites a centres sanitaris que van acabar, recordem, un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. I la instal·lació Paper Tears de Clàudia Pagès ha obert aquest dijous les seves portes a la 61a edició de la Bienal d'Art de Venècia. El projecte català escollit per l'Institut Ramon Llull barreja llum, so, imatge i dramatúrgia i reflexiona sobre les estructures del passat.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. El proper mes de juliol, des de l'Ajuntament d'Abrera, s'oferiran els serveis municipals del Casal d'Estiu i l'Escola Esportiva d'Estiu i es busquen monitores i monitors. Totes dues activitats es duran a terme del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol de 2026, amb dos inclosos. Els requisits per a treballar-hi, en el cas del Casal Municipal d'Estiu, són tenir 18 anys o més i disposar del títol de monitor o monitora de lleure. I en el cas de l'Escola Esportiva Municipal d'Estiu, tenir 18 anys o més i estar inscrit o inscrita al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Les persones que compleixin els requisits i estiguin interessats han de lliurar el seu currículum al Departament de Promoció Econòmica a la primera planta del Mercat Municipal de dilluns a divendres de 9 a 14 i també els dimecres a la tarda de 16:30 a 19 o enviar-ho per correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 770 0102.
1: Abrera Informació. Activitats.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a

0: era pels propers dies. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta i oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, durant el mes de maig continuaran els tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. Així, a l'Escola Josefina Ibáñez, divendres 8, es farà les rebequeries Com ho portes tu, divendres 15 i les pors Com ho portem, i divendres 22 de maig, baralles entre germans i germanes, que difícil. I a l'Escola Francesc Platon i Sartí, dimecres 27 de maig, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 16:30 a 16:45 a les escoles a les quals no es realitzi el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en els altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs arera.cat i radioarera.cat. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podeu consultar tota la programació als webs arera.cat i radioarera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts, de 5 a 2 quarts de 8, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous, de 2 quarts de 6 a 2 quarts de 8, el taller de dibuix de manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves d'Abrera estan adreçades a joves d'entre 12 a 25 anys. A més, divendres 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. I per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al telèfon 686-253-157 i del perfil d'Instagram @casaldejovesdabrera. Abrera.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: En aquests moments hi ha diverses activitats i processos que tenen obert el termini d'inscripció. Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol amb dos inclosos. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat 3 concursos. Així, podeu presentar fins al divendres 15 de maig inclòs la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera 2026 amb dues categories, cartell Festa Major i cartell de Festa Major Jove. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del mateix dia es poden fer les inscripcions i fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny d'enguany. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web sportsmaniac.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades per als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 15 de maig, monòleg d'Andrés Torres, Los Hijos Adolescentes. Divendres 18 de setembre, monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. I divendres 23 d'octubre, monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Tots els migdies, a Ràdio Abrera, t'acompanyem amb la millor selecció musical.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, la ràdio de referència gràcies a tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'evacuació dels passatgers del creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus començarà dilluns. Només 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid per fer la quarantena. La resta repatriaran als seus països d'origen. Finalment, el vaixell fondejarà, però no atracarà a les Illes Canàries. Mentrestant, els experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població en general és baix i demanen evitar alarmisme. Escoltem la investigadora Natàlia Rodríguez de l'IS Global i metge de salut internacional del Clínic.
3: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això, pues, és suficient.
2: Avui s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. La Unió Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut d'abús sexual infantil. El veto entrarà en vigor a partir del 2 de desembre d'aquest any. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya per introduir diversos canvis de la llei d'intel·ligència artificial europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA amb usos considerats al risc, com la gestió de fronteres o sistemes de biometria. I detingut un jove de 21 anys a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar fotos i contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que apareguin noves víctimes. I a l'Hospitalet aquest matí han obert les portes de la nova edició de la número 32 de Biocultura al Saló de Productes Ecològics i Consum Responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix 250 activitats. Des de Biocultura esperen que aquesta edició passi fins diumenge pel recinte unes 30.000 persones. Les entrades costen 4 euros i divendres i 6 euros al cap de setmana. La canalla de fins a 12 té l'entrada gratuïta. I el Barça tornarà a disputar una final a 4 a la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van tornar a superar el Nantes al Palau 3-1 i 2-1 gràcies en part a les actuacions de Nilsen i Aleix Gómez.
1: Abrera Informació amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha obert dos processos de selecció, el primer per a la constitució d'una borsa de treball d'oficials de segona de brigada i el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al dimarts 12 de maig inclòs, i el segon per a la constitució d'una borsa de treball d'oficials de tercera de brigada. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al dijous 14 de maig inclòs. A la secció d'oferta d'ocupació pública del web municipal abrera.cat podeu consultar les bases de la convocatòria amb la titulació i requisits requerits i les funcions genèriques a la Unitat Operativa de Sostenibilitat Ambiental i les específiques al Servei Municipal d'Aigua i de Manteniment d'Esports. Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds de forma telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment al Registre General d'Entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Abrera Informació. Joventut.
4: Amb l'objectiu d'oferir un espai tranquil per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors, des de l'Ajuntament s'han habilitat aules d'estudi a la Biblioteca Josep Roca i Bros i a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera des d'aquest dilluns 4 de maig i fins al divendres 19 de juny inclòs. Els horaris d'obertura són els següents: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14.30 a l'Espai Artístic, de 15.30 a 20.30 a la Biblioteca, dimarts i dijous de 10 a 13.30 a la Biblioteca i de 15.30 a 20.30 també a la Biblioteca. Dissabtes, de 10 a 14 a la Biblioteca i de 15.30 a 20.30 a la Biblioteca. Per fer-ne

0: ús de les aules d'estudis, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca Josep Roca i Bros al telèfon 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a bealta.abrera.jrbalta@diva.cat.
1: Abrera Informació. Medi Ambient.
0: A motiu de la Setmana Internacional del Compost, la primera planta de la Casa de Cultura acull des d'aquest dilluns 4 de maig un estand amb informació i mostres de compost amb el lema La sostenibilitat comença amb el compost. La Setmana Internacional del Compost és una iniciativa que se celebra en diferents països cada any per informar i promoure l'ús del compost, explicar d'on prové, com s'ha d'utilitzar i quins són els seus beneficis. El compost és el producte que s'obté quan s'ha reciclat els residus de fracció orgànica, contenidor marró, i s'usa per agricultura, horticultura i jardineria per la millora de la fertilitat dels sols i dels cultius. Així, si entre totes i tots reciclem l'orgànica, obtenim compost per fer nous aliments. Si no reciclem l'orgànica, fem una muntanya de residus. Els residus orgànics del municipi d'Abrera es converteixen en compost que s'utilitza per a l'agricultura i no és rebuig. És molt important reciclar la matèria orgànica, restes de menjar i preparació de menjar per tal d'evitar perdre recursos i fomentar el reciclatge i tancar el cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera convida la ciutadania a visitar l'estand sobre compost que podeu trobar a la primera planta de la Casa de Cultura, en el qual podreu autoservir-vos de compost fins aquest dissabte 9 de maig inclòs. Aquesta és una iniciativa impulsada per la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica mitjançant la Biblioteca Josep Roca i Bros i l'Agència de Residus de Catalunya que ha cedit l'estand. La Setmana Internacional del Compost es va iniciar al Canadà el 1995 i amb el temps s'ha anat estenent a d'altres països. Aquesta iniciativa ha continuat creixent a mesura que més entitats, centres educatius i organitzacions s'hi van adherint. Se celebra la primera setmana de maig de cada any. En cada edició de l'ICAU es reforça un missatge relacionat amb el compostatge. Descobreix el d'enguany i participa-hi.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.
1: Yo, hey, check this out.

0: possible que sorgeixin més casos perquè el període d'incubació del virus és llarg, però ha reiterat que el risc a la població es manté baix. L'OMS ha volgut deixar clar que no estem davant de l'inici d'una pandèmia com la Covid-19. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha dit que les repatriacions a les persones a bord del vaixell afectat seran ràpides. Álvarez ha parlat amb els seus homòlegs dels Països Baixos, Canadà, Regne Unit i Estats Units i ha garantit que estaran coordinats.
1: La disposición ha sido absoluta desde el primer momento para cooperar y para que esta, que es una situación no deseada por nadie, todo el mundo trabajemos juntos. Por ejemplo, Estados Unidos no ha estado en contacto directo en esta ocasión con mi homólogo, pero sí nos ha hecho saber las autoridades norteamericanas que están dispuestas a enviar un avión para repatriar a sus ciudadanos.
0: Un avió militar portarà els passatgers espanyols fins a Madrid, on haurien d'estar-se 45 dies ingressats a l'hospital militar. I les treballadores de les escoles Bressol han arrencat avui la nova tongada de vagues educatives, reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. Educació ha xifrat en un 13% el seguiment de la vaga a la quarantena d'escoles Bressol, de titularitat de la Generalitat, i les 42 rurals que incorporen el primer cicle. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, explica les seves demandes.
2: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
0: Dimarts que ve faran vaga escoles i instituts de tot Catalunya. Els sindicats convocants a les aturades mantenen les mobilitzacions i denuncien la manca de voluntat negociadora, diuen, del Departament d'Educació. Reclamen una reunió amb la consellera Esther Niubó abans del dilluns vinent amb propostes concretes per millorar l'acord pactat en Comissions Obreres i UGT. Consideren abusius, diuen, els serveis mínims del 50% que planteja la conselleria per a les properes vagues. I l'Auditori cerca l'equilibri entre el llegat i la descoberta de la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'Orquestra Barcelona Ciutat farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, el capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals.
3: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Torna a l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral del proper divendres 8 al diumenge 10 de maig, amb food trucks, actuacions en directe i propostes per a tots els públics. Els més petits i petites també tindran un paper protagonista amb activitats infantils dissenyades específicament per al seu gaudi, mentre que el comerç local serà present amb diferents parades i iniciatives que des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen promovent. En el marc de l'Abrera Street Food, diumenge 10 de maig, també s'organitza la Fira de Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera, en horari de 10 del matí a 4 de la tarda. Aquesta fira oferirà una mostra de comerç, tallers i artesania, així com inflables i activitats infantils. Maite Novell és la regidora de Turisme i Promoció de la Vila.
5: El proper cap de setmana, de divendres a diumenge, dia 8, 9 i 10 de maig de 2026, gaudirem de la 8a edició de l'Abrera Street Food, amb la programació de diferents activitats i actuacions per a totes les edats. També acollirem la Fira de la Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera, que malauradament no es va poder emetre per al mal temps, i aquest diumenge, en horari de 10 a 4 de la tarda, aquesta Fira de la Primavera de l'Associació farà una mostra del nostre comerç, tallers i artesania, així com inflables i activitats infantils. Creiem que tornarà a ser tot un èxit i espero que tots i totes ho gaudiu. Ens veiem!
4: La programació de l'Abrera Street Food 2026 és la següent. Per divendres 8 de maig, a les 17, obertura i benvinguda de la fira. De 17 a 12, zona de food trucks. De 17 a 21, jocs gegants i atraccions infantils. A les 18:15, actuació de Vive i Baila. A les 19, actuació de ball en línia de la gent gran d'Abrera. A les 19:15, actuació del grup de sevillanes de la gent gran d'Abrera. A les 19:30, actuació del grup de teatre musical de la gent gran d'Abrera. I a les 20, tardeo 80s i 90s amb Òscar Santos, DJ. Dissabte 9 de maig, a les 12, obertura i benvinguda de la fira. De 12 a 12, zona de food trucks. De 12 a 14, jocs gegants i atraccions infantils. A les 12:30, actuació d'Energy Dance. A les 13, vermut amb Òscar Santos, DJ. De 17 a 21, jocs gegants i atraccions infantils. A les 18, actuació de les Rocieres. 18:30, espectacle.

0: Infantil Fun Party, Doctor Fly i a les 21 Bingo Musical. I finalment, per diumenge 10 de maig, de 12 a 16, zona de food trucks, de 12 a 14, jocs gegants i atraccions infantils i a les 13, vermut amb Chris and the Tambourine Man.
1: Abrera Informació. Comerç.
2: Entitats.
0: L'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera organitza una nova edició de la Fira Benvinguda Primavera que tindrà lloc aquest diumenge 10 de maig, de 10 del matí a 4 de la tarda, al Parc de Can Morral. La Fira Benvinguda Primavera pretén ser una jornada festiva i comercial, tal com explica la Raquel Soler, presidenta de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera.
3: La Fira de la Primavera és aquest esdeveniment que des de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera realitzem per celebrar l'inici d'una de les temporades més boniques i que tant gaudim als nostres carrers. Els comerços estan disponibles durant tot l'any, però és amb el bon temps on tots podem gaudir junts tant dels millors serveis com de productes exclusius d'aquesta temporada o de tot l'any. És un bon moment per retrobar-nos, descobrir novetats i donar la benvinguda a la primavera com més ens agrada, amb una festa i celebració. Trobaran una gran varietat dels nostres comerços locals. Estem molt contents de poder rebre, com sempre, les nostres botigues i ja que ells sempre estan en actiu i disposats a oferir els seus millors productes o serveis amb preus de fira o amb les últimes novetats que ens volen presentar per aquests dies.
0: A més, comprant els comerços associats des del 28 d'abril al diumenge 10 de maig es podrà guanyar una cistella de productes per a la cura personal i bellesa valorada en 100 euros. El sorteig se celebrarà el mateix diumenge a la 1 en el marc de la Fira de Primavera. I per estar al dia de totes les propostes i novetats del comerç local podeu fer-ho a través de les xarxes socials de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera al perfil @botiguersiserveisabrera. Amb aquestes propostes, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per activitats que fomenten la convivència, el comerç de proximitat i la dinamització del municipi en un ambient festiu i familiar. Podeu consultar tota la informació al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega Sant Crotxet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crotxet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrotxet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
5: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioabrera.cat i la nostra aplicació gratuïta.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30.
2: A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí, 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
5: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 5 els casos d'antivirus confirmats i ha reduït a 3 els sospitosos. L'organització ha admès que és possible que en sorgeixin més, però perquè diu que el període d'incubació del virus és llarg, tot i

0: corregut amb cotxe descobert pel centre de Barcelona des de la catedral fins a la Sagrada Família. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona i ens parla del lema triat per l'ocasió.
1: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
0: I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista espanyol Saif Abu-Keshek, membre de la flotilla retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de ja fa una setmana.
2: També convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
0: El Solsonès i Cardona promocionen el teixit empresarial a través d'una pel·lícula protagonitzada per joves del territori. Vol trencar el tòpic que per tenir una feina qualificada han de marxar a treballar i a viure a fora. La road movie Trobar el lloc l'ha dirigit el solsoní Arnau Abella i l'ha impulsat l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. S'ha estructurat a partir de converses amb els joves i les seves inquietuds per viure i treballar. I el 95% dels espectadors que han assistit al festival Estrenes a Girona voldria repetir el resultat d'una enquesta interna del festival, segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment de la ciutat, coincidint amb l'assistència a algun dels concerts en aquesta ocasió.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. El proper mes de juliol, des de l'Ajuntament d'Abrera, s'oferiran els serveis municipals del Casal d'Estiu i l'Escola Esportiva d'Estiu i es busquen monitores i monitors. Totes dues activitats es duran a terme del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol de 2026, amb dos inclosos. Els requisits per a treballar-hi, en el cas del Casal Municipal d'Estiu, són tenir 18 anys o més i disposar del títol de monitor o monitora de lleure. I en el cas de l'Escola Esportiva Municipal d'Estiu, tenir 18 anys o més i estar inscrit o inscrita al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Les persones que compleixin els requisits i estiguin interessats han de lliurar el seu currículum al Departament de Promoció Econòmica a la primera planta del Mercat Municipal de dilluns a divendres de 9 a 14 i també els dimecres a la tarda de 16:30 a 19 o enviar-ho per correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 770 0102.
3: Abrera Informació, activitats.
4: A continuació a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Divendres 8 de maig de 5 a 6 de la tarda al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta i oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, durant el mes de maig continuaran els tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. Així, a l'Escola Josefina Ibáñez, divendres 8, es farà les rebequeries Com ho portes tu, divendres 15 i les pors Com ho portem, i divendres 22 de maig, baralles entre germans i germanes, que difícil. I a l'Escola Francesc Platon i Sartí, dimecres 27 de maig, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 16:30 a 16:45 a les escoles en les quals no es realitzi el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en els altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podeu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts, de 5 a 2 quarts de 8, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous, de 2 quarts de 6 a 2 quarts de 8, el taller de dibuix de manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves d'Abrera estan adreçades a joves d'entre 12 a 25 anys. A més, divendres 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. I per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al telèfon 686 253 157 i del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: En aquests moments hi ha diverses activitats i processos que tenen obert el termini d'inscripció. Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol, amb dos inclosos. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat 3 concursos. Així, podeu presentar fins al divendres 15 de maig inclòs la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera 2026 amb dues categories, cartell Festa Major i cartell de Festa Major Jove. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del mateix dia es poden fer les inscripcions i fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny d'enguany. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, doncs a 2:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web sportsmaniac.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades per als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 15 de maig, monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. I divendres 23 d'octubre, monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 5 els casos d'antivirus confirmats i ha reduït a 3 els sospitosos. L'organització ha admès que és possible que en sorgeixi més perquè el període d'incubació del virus és llarg. Tot i això, ha volgut deixar clar que no estem davant d'una pandèmia com la Covid-19. Aquesta tarda ha comparegut la Secretaria General de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón. Tots dos han volgut deixar clar que tots els afectats aniran directament a l'aeroport i que, per tant, no hi ha risc per la població de Canàries.
2: La Organització Mundial de la Salut i la Comissió Europea

0: 5 milions d'euros a impulsar les plantes de biogàs i es prioritzaran els projectes adaptats al territori. L'anunci l'ha fet el conseller Òscar Ordeig durant una visita al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià i voltants.
1: Què volem? Que sigui més territorial, per tant, més una gestió més local de les dejeccions i que, a més, hi hagi un màxim, no fer grans plantes, sinó plantes doncs, més adaptades al territori. A més, donarem més punts, tindrà més puntuació quan qui impulsi el projecte siguin ramaders. I, per tant, volem que els ramaders s'ajuntin.
0: I la formació dual de la Universitat de Lleida, que ja compta amb uns 300 alumnes entre estudis d'enginyeria i educació, pretén internacionalitzar-se durant els propers 5 anys. La universitat també preveu ampliar aquesta modalitat més aplicada al món laboral cap a d'altres branques formatives. I la població de 65 anys i més ha arribat per primera vegada al 20% del total, és a dir, a una cinquena part del conjunt de residents a Catalunya. Segons l'estadística, continua de població a data 1 d'abril, publicada dijous, l'Institut Nacional d'Estadística, aquesta franja d'edat ha crescut en 35.557 habitants els últims 12 mesos, cosa que representa pràcticament la meitat de les pujades anteriors. Alhora, el percentatge de menors de 15 anys continua caient i encadena 12 anys de caigudes consecutives.
2: Notícies en xarxa.

0: Hora 23. 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.
1: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
2: La teva vida plena de música amb Radio Abrera.
3: La música és Radio Abrera,
2: 107.9 FM.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Nit de Mambo.
1: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu. Hey, hey, hey.

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.